0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: sense cap pressa, parem la taula, una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa i un piscolabis.
1: Set de ràdio. Són les 5.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: contacte amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres
0: la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: 50, 50, Nicole.

Sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar? Les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de ràdio.
4: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, ja res a ser.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé, bé, bé. Avui estàs més animada que...
3: Sí. Molt bé. No hem gravat dos programes seguits.
2: No. Exacte. Escolta'm, ja saps, Marina, que abans de que ens diguis el tema del dia, vull presentar el nostre equip a la meva esquerra, un altre cop des de Deltebre, en Berti, com
3: estàs? Has tornat a baixar?
4: Sí. Bueno, jo sempre encantat de vindre aquí i de pujar i baixar per fer un programeta.
2: Clar,
4: superbé.
2: Clar, nosaltres baixem, ell puja.
3: Sí.
2: Ha tornat a pujar. I els controls torna a estar en Goret. Què tal? Benvingut una vegada més.
5: Hola, què tal?
2: I abans de... Ja l'han vist a la nostra audiència multitudinària, ja ha vist aquí tenim, però abans de presentar-lo com Déu mana, Marina, quin és el tema del dia?
3: El tema d'avui és tele o plataformes.
2: Tele o plataformes, apassionant debat, i qui millor que per parlar de tele, no sé si de plataformes, ara ho sabrem, que el nostre convidat d'avui, en Manel Piñero, també conegut com l'Homo APM. Què tal, Manel, com estàs?
6: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bien, benvinguts.
3: Gràcies,
2: molt contents, home, gràcies. Molt contents.
3: Abans de res, ens has de dir si ets més de tele o de plataformes.
6: Jo ara mateix, plataformes entenent com a què? Com
3: Netflix.
6: Sí, clar, claríssimament, plataformes.
2: Oh! Sí. Això és el titular!
6: Oh! Totalment.
2: L'Homo APM!
3: No és de tele.
6: Però des de fa temps, des de fa temps.
2: Oh!
6: Perquè la tele, què és la tele? Si ja ni me'n recordo del
4: la
6: que és
4: la televisió. És cultura.
6: Sí, exacte, és cultura, és cultura.
2: és...
6: Però no, sí, aquesta esclavitud d'estar sempre pendent de la programació, d'aquell programa que vols veure, la publicitat, tragar-te-la tota, no.
3: Ai, no, lo maco que era. Bueno. Estar tots davant de la tele.
6: Sí.
2: No, però clar, mira, això és una demostració,
3: sí, que
2: exacta...
3: La tele ha mort.
2: Que els temps canvien, perquè l'Homo APM no prefereix la tele, sí, sinó les plataformes.
4: Us heu carregat a les famílies. Us heu carregat.
2: Ara hi ha gent plorant, Manel, que ho sàpigues.
6: Bueno, el meu romanticisme el conservo amb la ràdio. Que soc molt de ràdio.
3: Bueno.
6: Soc molt de ràdio. Sí.
2: Això està bé.
6: Això sí.
2: Això està bé.
4: Com vas pel cotxe, no?
2: Doncs, clar, sobretot tu, que... Sí, fas moltes hores. Doncs, Manel, t'explico que abans d'entrar en matèria, amb el tema de la tele o de les plataformes, ens agrada aprofundir una mica més sobre el nostre convidat i, per tant, fem una feina, un estudi de camp molt profund, que és demanar-li al ChatGPT, vale, sobre tu, la teva biografia. I tens aquí una campana, val, que podràs fer servir cada cop que el ChatGPT digui alguna cosa que no sigui del tot certa o directament que s'ho inventi.
6: D'acord.
2: Val? Per tant, anem cap a la secció del ChatGPT amb el nostre convidat.
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Anem a veure. Quants cops farà servir la campana en Manel? Doncs comencem, val?
6: I vamos allá, no?
2: Sobretot, exacte, vamos allá. Sobretot si hi ha tot allò que considis també matisable o que
3: sí,
2: ens generi a nosaltres alguna curiositat, doncs podem...
6: No, així un matís serà com una cosa suaveta, no?
2: Exacte.
6: Quan és una trola molt bèstia, llavors ja la faig sonar.
4: Quan és una trola molt bèstia, ja és...
6: Va, okay.
3: I la llences.
2: Com el front.
4: Confinament.
2: Vinga, comencem. Diu Manel Piñero Romero. Això ho ha encertat.
3: És de els noms, normalment.
2: Normalment, els noms. Badalona, 8 de juliol del 75.
3: Oh!
2: Hi ha un matís?
6: Subtil. O sigui, soc de Badalona, però perquè els meus pares van fer trampa.
2: Ojo.
6: Sí, jo vaig néixer, tècnicament, vaig ser no concebut, sinó... concebut, però vaig veure la llum a Barcelona.
2: Vale.
6: Però com que...
4: Te van fornicar a Badalona.
6: És que no ho sé. Crec que sí, però que jo vaig néixer a Barcelona, el que va ser que em van, com que la meva família tots vivien a Badalona, doncs vam poder fer un apanyo amb el jutjat i em van inscriure a Badalona.
2: Oh, quina, hi ha una trampa ja.
6: Però tècnicament, si jo vaig néixer ja sent un frau, dic. Sí.
2: No, diu, bueno, molt bé, doncs Badalona, Barcelona, bon matís, ha estat molt ben tocadet.
3: Sí.
2: Diu, en Manel és actor, humorista, guionista i periodista català.
6: Ai, jo és que ja no sé el que sóc jo. O sigui, he sigut tantes coses que sóc un
2: home del Renaixement.
3: Sí.
6: o el típic home que té el síndrome de l'impostor i que fa tantes coses que tot el que fa creu que no,
2: jo sóc així.
6: No ho és.
2: Jo sóc així, llavors, jo sóc així.
6: Ara mateix sóc professor, doncs tampoc em creu... Sí que, òbviament, doncs, en sé i m'ho preparo, però, hòstia, dic, amb la de bons profes que hi ha, llavors, bueno, no sé, em sento una mica impostor.
3: I profe de què, ara? De què?
6: Ara de català.
2: Oh, molt bé. Sí. A l'escola pública?
6: A l'escola pública.
2: Uau. Un aplaudiment.
6: Sí, sí, sí.
2: Un aplaudiment... Un aplaudiment, perquè em sembla ha de ser pitjor que, el, que anar a fer l'APM al Bernabéu.
6: Bueno, has de fer d'actor també, o sigui, has d'anar allà actuant, a vegades fent de dolent, a vegades fent de tonto, de que no t'has enterat d'alguna cosa.
2: Yeah. No? Ara parlarem de la faceta de professor. Diu, és especialment conegut per haver interpretat el personatge Lomo APM al programa de Zapping de Televisió de Catalunya. Alguna pregunta més?
4: Això està claríssim.
2: Diu, va estudiar periodisme, sí? Correcte? Sí. I es va especialitzar en l'àmbit dels esports.
6: Correcte.
2: I va treballar a la revista de Badalona i al Punt Avui.
6: Correcte.
2: Molt bé, escolta, molt bé.
6: I a la tele de Badalona i a la ràdio de Badalona.
2: Home, o sigui,
6: Badaloní
2: total.
6: Badaloní total.
2: Però és que Ràdio Badalona mola, és bastant... Fan coses guais.
6: Sí, és una ràdio històrica. Sí, sí, sí, sí. Allà vaig aprendre molt i, de fet, la tele, que aquest any fa... aquest mes fa 25 anys.
2: Ah, mira.
6: I avui m'han passat el càsting que vaig fer jo per entrar a la tele de Badalona.
3: Ah, que guai!
6: I dic, hòsties...
3: Amb quants anys, això?
6: Doncs pues mira, 25 anys menys, doncs 24.
2: Clar.
6: I vaig pensar, hòstia, com em veu agafar? O sigui, tan malament estava el panorama que he vist la prova i dic, hòstia, és que...
2: I clar, de fet, no sé si tu hi eres, sí, segurament agafàveu molts talls de les iaies de Badalona. Tu hi eres en
6: però
2: aquella
6: ja
2: època?
6: No hi era, ja no hi jo ja estava a l'APM. Sí, sí,
2: ah,
6: sí.
2: Vale. Tu, però com a APM...
6: Clar, com a APM jo ja...
2: Anaves a buscar
6: sí,
2: allà,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, sí, sí.
3: Jo vull saber, com vas arribar a l'APM? O sigui, com...
6: Bueno, jo estava a la tele de Badalona i ja, diguéssim que jo m'encaminava més cap a l'humor, sí que estava fent esports, però bueno, quan acabava la meva jornada doncs em dedicava a fer un programa de ràdio doncs això d'humor i ja veia que això és el que més em molava.
2: Clar.
6: I una companya que va marxar a Catalunya Ràdio em va comentar que estaven buscant guionistes per l'APM de tele i que si em volia presentar i vaig anar i si em van agafar.
2: I d'aquí de guionista, de tant fer guions, un dia vas... Això és la història típica, no? D'anar avançant etapes.
3: Que li passa a tothom, menys a nosaltres.
2: Exacte.
4: Comences de camarero i a la que l'agafa la baixa una cuinera fas una paella.
2: El sueño americano.
6: Sí, sí, exacte. Però la història, la coneixeu, la història del pas de guionista a Homo APM?
2: Em sona de trucades, no?
6: De trucades, o sigui, jo no vaig proposar mai ni se'm va acudir mai la idea aquesta del personatge. És a dir, doncs això, com tu deies, rebia trucades comercials, posava mans lliures allà a la redacció i començava a parlar amb frases de l'APM. Tothom reia.
2: I així va sortir.
6: Hòstia, això podem traslladar-ho a la tele. I, bueno, doncs mira, va néixer així de casualitat.
2: I bueno, clar, un èxit. A part de que, clar, fa 10 anys la tele la consumia molta més gent que ara.
6: Exacte.
2: I clar, sí, el boom sí. de l'APM...
3: Però bueno, l'APM no és només de tele, no ha mort.
2: Ara s'està reinventant molt cap a les xarxes. Sí.
4: És que jo crec que les pindolestes de l'Homo APM avui en dia tindrien més èxit que mai.
2: Com a TikToks curts.
4: Sí, com a TikToks curts.
6: No ho sé, clar. No ho sé. Això sí, podria ser.
4: Tornaries?
6: Bueno, aviam, sempre hi ha el cuquet aquell, no? De dir, bueno, jo ho recordo com una etapa molt de carinyo,
2: clar.
6: Una etapa conclosa, però jo què sé, algun remember de tant en tant, doncs, així que estaria guai. Bueno, de fet, ja n'hem fet algun, així, algun Nadal i...
2: Clar. Diu, justament, aquí ho diu, actualment compagino la seva feina com a professor amb la seva activitat d'actor i humorista. Què és això? Què tal de professor? És una mica reinventar-se o
6: totalment,
2: com va?
6: Totalment, va ser doncs això. Jo ja portava molts anys, tota la vida vinculat als mitjans, a l'APM portava entre guió i homo i tot plegat gairebé 15 anys també.
2: Clar.
6: I hòstia, tenia ganes de fer un canvi, però un canvi que em servís, o sigui, que em pogués pagar la hipoteca i
2: clar,
6: menjar, no? Vull dir, un canvi de...
3: Ui, doncs malament pensat, perquè ets professor.
2: No, bueno, però si és a la pública, ets funcionari ara?
6: No, no sóc interí. Vale. Sí, sí, sí.
2: Quin número tens? Estàs baixet ja o no?
6: Estic baixet ja.
2: Ja estàs anys sencers.
6: I a més de català, que no hi ha profes, o sigui que... Així que, bueno, pensant allò que em venia de gust fer, què sabia fer, què podia fer, doncs mira, vaig aprofitar per treure'm el màster de professorat i reciclar-me una mica a nivell de coneixements i tal, i mira, doncs...
2: T'agrada?
6: La veritat és que sí, m'agrada perquè, excepte la part burocràtica, que és una merda, però el que és la feina en si, el tracte amb els alumnes, el fet de preparar-te les classes, tot això m'agrada molt.
2: Que guai.
6: I també és el que et deia abans, que fas d'actor, perquè pues, això, has de crear un vincle amb els teus alumnes,
2: has de cridar l'atenció,
6: has d'entrar en una classe, els has d'entrar per aquí, els altres per allà, i, bueno, és com un joc psicològic que mola. No?
2: Clar, fas ESOs, fas?
6: ESO, sí.
2: Molt bé.
3: I et coneixen per la teva etapa de l'home?
6: Els pares, molt els pares.
2: Ah, clar,
6: el que passa és que ells em busquen per internet i, ostres, però tu feies això? I dic, no.
2: Clar, hosti, clar, perquè et pot d'alguna manera aquella autoritat.
6: Clar, com ho defenses això dins una aula, no?
2: Clar. Diu, ha participat en diferents projectes teatrals i televisius, com ara la sèrie de televisió A la Riera. Sortir de la Riera? Vale.
6: No.
2: I l'obra de teatre El Nom. També ha escrit i dirigit diversos curtmetratges.
6: Què vol dir dirigir?
2: No, no sé, diu això, com ara El Bosc dels Miracles i La Dona que no sabia plorar.
3: Això.
6: No, em sona de res.
2: Però el del curtmetratge sí que has dubtat.
4: M'està enganyant.
6: He fet alguns curts, vale. Però que jo hagi dirigit cap,
2: vale.
6: I que jo hagi escrit, diria que no.
2: Vale, no. Bueno, pues aquí...
3: D'actor, doncs.
6: Sí, d'actor sí, però...
2: Diu, Manel Piñero va ser un dels primers participants del concurs de talent Tu sí que vales. La seva actuació plena de carisma i rialles li va vendre el reconeixement del públic i el jurat.
6: Home, ara podrien no fer sonar la campana i quedaria com... Però l'haig de fer sonar.
2: Vale, també s'ho ha inventat, això.
6: S'ho ha inventat,
2: vale.
6: Sí.
2: Home, molaria per això, eh? Diu, és un professional polifacètic i creatiu que ha sabut combinar la seva formació acadèmica amb la seva passió per la interpretació i l'humor.
3: Bueno, vale, això sí.
6: Està bé.
2: Diu, Pilar Rahola era un gran fan de Manel Piñero i el va convidar a una festa exclusiva al seu xalet de Cadaqués.
3: Ai, sisplau, digue'm que és veritat, això. Vull aquesta història.
6: A veure, Pilar, pots...
2: Pilar.
6: No? Bueno, no.
2: No, eh? Però...
6: No sé si és fan o no. Bueno, alguna vegada que vam coincidir en algun rodatge sí que era molt simpàtic amb mi, però...
2: No va expressar.
6: Mai m'ho va manifestar.
4: Una enganyifa des de dalt.
2: Home, aquell xalet que per cert ara se l'està venent.
3: Sí.
2: Se l'està venent per una... Per un bon...
6: És on va trencar el llit?
2: Crec que deu ser...
6: És allà.
2: Allà, perquè les passions i tot el que passa a la vida de Pilar Rahola passa en aquest xalet. Però a l'Star System català, en algun temps sí que te l'has... has conviscut amb ell.
6: Bueno, sí, vas coneixent altres companys i sí, tens no una relació, però tens un vincle o quan vas a un acte o alguna presentació o el que sigui, doncs sí.
3: I ara que t'has desvinculat del món aquest, segueixes amb...
6: O sigui, no tant a dia, o sigui, no tant en el dia a dia, però sí que pues, no, això, quan, no sé, fa 4 o 5 mesos hi va haver l'aniversari de l'APM, el 20, sembla que era, doncs allà em coincidien molts i ostres, ens vam posar al dia i... O abans, quan vaig al teatre i em trobo amb algun company, doncs ens saludem també. O sigui, tu què estàs fent ara? I bueno, li explico això. I...
2: Clar. Vau arribar a fer una sèrie,
6: sí.
2: No?
6: Sí,
2: me'n
6: sí,
2: recordo.
6: Sí, sí. Era, em dic Manel,
2: això.
6: Que era una sèrie transmèdia, és a dir, que començava a les xarxes, continuava a la tele i acabava a les plataformes. No sé si era aquest l'ordre, però era un, bueno, com una mena,
2: bueno, aquestes proves ja que anava fent la PM, amb aquest reconvertir la tele cap a...
6: Era 2000, l'any abans de deixar-ho, el 2015. Sí, llavors, pues sí, va ser una sèrie que anava sobre això, era una paròdia sobre el fet d'estar encasillat en un personatge i no poder fer res més com a actor que això, no?
2: I aquí quin punt de veritat hi havia en això?
6: Bastant.
2: Clar, tu t'han encasillat, sí. De fet, t'estem aquí entrevistant,
6: clar.
2: Parlem tota l'estona a l'home
6: PM. No pel meu paper a la Riera, però
2: sí, per
6: això, no? Per com a,
2: clar. I, bueno, també has fet algú de teatre, me'n recordo...
6: Sí.
2: Què va ser, amb el Mingo Ràfols? No,
6: sí, amb el Mingo i el Toni Albà.
2: Exacte.
6: I el Lluís Altés, i sí, vam fer una obra, i bueno, i ara estic preparant un monòleg també sobre el meu pas de la tele a la docència, no? I el que m'estic trobant...
2: Aquí deus tenir... Bueno, veig que ja comences a fer vídeos de TikTok una mica explicant experiències i són divertits.
6: Allò vaig provant cosetes, a veure si això fa gràcia o no. He anat a alguns open mics també a provar allò, 5 minutets, a veure si aquest trosset mola o no, i bueno... La idea és aquest any doncs, poder-lo fer sencer, no?
2: Que bé.
6: Tot i que si va bé, clar, és un monòleg que està en constant renovació, no?
2: Clar.
6: Perquè cada dia que entres a l'institut
2: tens
6: material per vamos.
2: Que bo.
6: Sí, sí.
4: Fa riure, no, els alumnes?
6: Si els hi faig riure jo...
2: Sí.
6: Si s'ho mereixen, sí.
4: Fas brometes, això, no?
6: Faig brometes. O sigui, a mi m'agrada crear un vincle així, que sigui amistós, que sàpiguen fins on poden arribar, no? Perquè també si estàs sempre de cachondeo, doncs al final no et prenen en sèrio, no? Però sí que m'agrada, doncs, quan la cosa es permet, doncs fer broma i que vegin...
2: Se't porten bé? Ara estàs a la Llagosta, pot ser?
6: Sí, a la Llagosta.
2: Molt bé.
6: Sí.
2: Clar, no és l'Hospitalet. Vull dir... que entenim-me, classes de català a un institut públic d'Hospitalet ha de ser més difícil, perquè hi ha molta gent que no té ganes d'aprendre el català.
6: Més difícil que la Llagosta?
2: Sí?
6: Home, la Llagosta és complicat a nivell...
2: Què passa, Coret, que fa...
5: Home, la Llagosta... No sé,
2: també hi ha molta immigració.
6: Bé, però... Diguéssim que, home, hi ha molta immigració.
2: Vale.
6: Realment, el meu institut és l'Institut Marina, vale, que és un centre d'alta complexitat.
2: Vale, vale, vale.
6: I que és present per això, no? Perquè hi ha molta diversitat, aleshores el tema del català és un tema que sempre hem d'estar allà lluitant-lo perquè...
2: I volen aprendre-lo o no? Perquè és difícil.
6: No, és, no. No, perquè no... També és veritat que sempre quan em pregunten sobre això, dic, clar, si només agafeu la meva opinió com a referència, és cap al català és nefast, però clar, la meva opinió és molt parcial, perquè és una realitat. Si te'n vas a un profe de Gràcia o de...
2: De Girona.
6: De Girona, és totalment diferent. La meva, bé, doncs hem de defensar el català constantment i hem de, doncs, bueno, que entenguin que per què l'han d'aprendre, no? I no és fàcil perquè, clar... allà no el tenen interioritzat i...
2: clar,
3: posa'ls
2: clar.
3: I vídeos de la PM i ja
2: està. No, moltes fases de la PM són en castellà.
3: Sí.
2: Bueno, molt interessant i jo considero que els mestres d'aquest país, i especialment els de català, són molt herois, o sigui que en aquest
6: sentit, totalment,
2: és una tasca titànica i bueno, i que el català no acabi de morir com va morint.
6: A veure, que de morir, morirà. El que passa és que esperem que no ho haguem de veure nosaltres, però... Bueno, no sé, jo amb això no sóc gaire optimista, vull dir que no sé si és a mitjà, curt, espero que no, o llarguíssim, però bueno, tal com va la situació... No sóc gaire optimista, jo, la veritat. O sigui, serà com una cosa, jo crec, una mica folclòrica d'aquí uns anys, no? Ostres, mira, aquest senyor que parla, com es deia, el català, no?
4: Bueno, parlarem en castellà i l'únic que dirà adéu, clar, bon dia.
2: Sí. Quedarà ser com un folclore total.
6: Sí.
2: Bueno, tu, animem-nos una mica.
3: Sí.
2: Animem-nos una mica i anem a parlar de 10 coses que la meva secció que he trobat sobre les plataformes i la televisió. Aviam què defenso jo, ara ho sabreu. Som-hi.
1: En Gerard t'ho sap tot sobre el Top 10.
2: Bé, televisions o plataformes? Evidentment, quan parlem de plataformes estem dient Netflix, estem dient HBO, estem dient Disney Plus. Que no sé per què es diu Plus, si diem Disney. Perquè ho diem...
4: perquè ho pagues més a més, a plaços.
2: T'he vist aquí molt hàbil, Berti. Amazon Prime, el Filmin, no sé,
3: sí,
2: ara
3: moltes,
2: el Rakuten
3: sí.
2: I tot. El...
6: Rakuten i...
3: Showtime, no sé quantos.
6: Sky Showtime.
2: Sí, no, imagina't. Va. Doncs atenció, perquè jo he volgut fer una mica d'anàlisi del canvi en els consums de la població. I ho he fet aquí, sí que m'he ficat...
3: Això ho ha fet el ChatGPT?
2: No, m'he posat a buscar de manera molt intensa. I... atenció a aquesta dada, que flipareu, i és com ha evolucionat el share per ser líder, quin share havies de fer ara fa 30 anys i quin share has de fer ara.
3: Sí, això és fort, eh?
2: Vale? Ara mateix, a partir de la dècada dels 20, per ser el canal més vist en l'actualitat, pots ser-ho amb un 12 o un 15%. O sigui, amb un 12 o un 15% pot ser... líder d'aquella.
3: Això a nivell d'espectadors sabem quanta gent és mirant la tele?
2: Deuen ser 2 milions i algo, 3, no, com molt, no?
4: Tant així.
2: No. Sí, perquè estic pensant amb la revolta.
6: O sigui, a nivell estatal, eh?
2: Sí, a nivell estatal. Estic pensant amb la revolta, no? La revolta, la resistència. La revolta, amb uns 15, a vegades líders 16, que s'ho barallen amb l'Hormiguero i estem parlant de 2 milions de persones. 2 milions a l'Hormiguero tal, i després està tan repartit. Val? Però sabeu què havies de fer al 1990 per ser líder d'audiència? Quin share?
3: És que ho estic veient.
2: Ho estàs veient.
3: No, podria fer trampes, però...
6: 12 milions?
2: Clar, en un 30-40% de share. Imagina't que estem parlant que és el més del doble del que necessites ara. Per tant, estaríem parlant, i que abans mirava més gent la tele, doncs estaríem parlant d'uns 5-6 milions de persones.
4: Gran Prix, ¿quién quiere ser millonario?
3: Clar, és que...
6: El juego de la oca.
2: Però sí, sí, estaríem...
4: ¿Qué era això, el juego,
2: juego de la oca? Oh, i tant!
4: ¿Qué era això?
3: A mi ja em queda jugar, tampoc, quac, quac,
2: el juego de la oca! Quac, quac, quac. Tu tampoc?
3: No, aquí m'has pillat.
6: Emilio Aragón, no?
2: Emilio Aragón, sí, sí, sí, sí.
3: Tu dius que ets millennial, però millennial no sap això, eh?
2: Home, per favor, per favor.
4: Veig molt escàner aquí, eh?
2: Sí. Jo les tinc totes tapades.
6: Sí, sí, sí.
2: Doncs a partir del 2000 ja va ser del 25 al 30, el 2010 del 20, del 20 al 25 de share, i ara ja estem a nivells del 12 i el 15% de share. Que això fa que també... un dels motius, no només perquè la gent deixa de mirar la tele, sinó que està molt fragmentat. Jo recordo que fa 20 anys teníem 10 canals, com a molt, s'acabava amb el Plus, jo a la tele, que sí?
6: I el Plus ja era...
2: El Plus, i no hi arribaves.
6: Era, exacte, un canal, però...
2: No era més bé canal.
6: Sí, no, una cosa estranya.
2: Exacte.
3: El Plus alguna cosa es veia, no? Això dels guinyols.
2: I els guinyols...
6: Sí, els divendres a la nit també, si tenies...
2: Si feies així una mica...
4: El futbol, que abans podies mirar, podies pagar i mirar els partits de futbol.
2: Sí, ara no és... Per què? Que és caríssim, ara.
4: Home, no, abans pagaves un euro o dos per veure el partit del Barça, trucaves allí pel Canal Plus.
2: Ah, sí, podies comprar partits, eh?
4: Sí.
2: Ah, això no...
4: Ara no. Ara t'has de mirar, si vols pagar pel Barça, has de pagar 100 i pico d'euros, t'has de tragar els Getafes... Los Burgos.
6: Exacte, sí,
2: però sí, sí, sí, jo recordo també aquell programa que presentaven al migdia, que feia el Màximo, el Màxim
4: Huerta.
2: No, sí. El Pradera, Màximo Pradera.
6: Era? Sí, sí, sí, que sortia
2: amb el Fernando Schwartz.
6: Sí.
2: I la Anna Sinyeriz o algo així.
6: Correcte,
2: que... Digues.
6: Que no, que allà va anar, o sigui, va sortir, es va fer famós el de...
2: El Coronas. Javier Coronas.
6: De fet, el famós tall. Sí, ara. Pues és d'aquell programa.
2: És d'allà. Pues era dels pocs programes. Bueno, però, i després de Canal Plus, com a molt hi havia algun canal d'aquests pirata que eren xats d'SMS.
6: Sí, exacte.
2: Eh?
6: Sí,
2: se'n recorda?
3: Sí, sí, sí. Ah, que hi eren videoclips de música.
2: Sí, i la gent escrivia...
3: Sí.
6: Era un pre-presidente, no? Però que encara existeix això.
2: Sí,
3: m'ho han dit. Sí, que existeix. Sí, això ho vam comentar un cop aquí, que encara existeix això.
6: Allò fent zapping, encara hi ha gent que
3: escriva. Sí, sí, encara hi ha gent que envia SMS, aquestes coses.
2: Però aquests sí que ja deuen tenir el doble que nosaltres. No? Atenció, doncs a part de la fragmentació, jo li he demanat en el ChatGPT
3: quants... No havies dit que ho havies fet tu?
2: Bueno, però l'he dit. Però saps que hi ha una opció ara que diu deep thinking.
3: Uh-huh.
2: L'has vist o no, aquesta opció?
3: No, explica'ns.
2: Que és, no, que és que faci una cerca profunda, no superficial. I li he demanat quants usuaris hi ha registrats a les plataformes a l'estat espanyol.
6: Quants usuaris?
2: Usuaris registrats. Vale. Que això ja ens dona una idea una mica. Si ara amb un share d'un 12% i ets líder són 2-3 milions de persones, quants usuaris registrats tenen les plataformes? El ChatGPT m'ha dit que és molt difícil perquè són molt... Es guarden molt aquestes dades. Però algunes me les ha trobat. I clar, jo li he dit, i diguem-ho en Catalunya. M'interessa l'estat. I m'ha dit... Mira, com que Catalunya representa més o menys el 16% de la població de l'estat espanyol, podem fer uns càlculs. I amb les dades que té a nivell de l'estat dels usuaris registrats a les plataformes, m'ha dit quants usuaris hi ha registrats a Catalunya. M'ha fet una aproximació. Vale? Atenció, quina creieu que és la primera amb més usuaris?
3: Netflix.
6: Netflix.
2: És Netflix. Atenció, perquè les estimacions, perquè ell mateix m'ho ha dit, que les plataformes es guarden molt de donar dades molt fiables, o si més no, ser molt transparents, hi ha entre 4 i 5 milions de subscriptors a Espanya de Netflix, a l'estat espanyol. I per tant, calcula que Catalunya seria entre 640.000 i 800.000.
3: Em semblen pocs, no?
2: És moltíssima gent.
4: No podem fer la independència en això.
2: 800.000? Però si el TN, que és el que més vist a Catalunya, té 250-300.000 espectadors.
3: Ja.
2: Imagina't, o sigui, està duplant o triplicant el canal més vist, que és TV3.
3: Ja, però pensa que el TN és una franja... Vull dir...
2: Ja.
3: És un moment...
2: Espectadors agregats, segurament... Però clar, 800.000 espectadors... subscriptors. A mi em sembla molta gent.
6: Home, sí, sí.
2: Molta gent.
6: Hi ha una setena part de Catalunya, no?
2: Exacte, sí. Una mica més i tot.
6: Una mica.
2: No? Perquè som 7, i mig, Si fossin 7, seria una setena part, per tant és una mica més.
6: Sí, sí.
2: És una mica més, és molta gent.
3: Mal, sí.
2: Dos hospitalets i un Sabadell, sencers, subscrits a...
3: Mira, Netflix a la vegada.
2: Exacte. Quina és la segona?
6: Amazon.
2: Amazon Prime, eh? Prime. No diríeu, diríeu Amazon abans que HBO, eh?
4: Sí.
3: Jo, si sí, no perquè, ho hagués vist, hagués
4: perquè
3: dit HBO.
4: Perquè pel Prime te fan la trampeta extra. Correcte. Que te treguen la via endavant.
2: Clar. Amazon Prime Video es calcula que són a Catalunya uns 320.000 o 480.000 catalans.
4: Toma, això...
2: Sí, sí. És molta gent, també, a l'Amazon Prime.
4: Dos girones i una mica més.
2: No, més? Girona, Girona que té 150.000?
4: No, Girona té 98.000. Reus, 102.000.
2: Pues ja, imagina't, pues són quatre vegades Girona. Molt més.
4: 300 i pico mil, has dit?
2: Sí.
6: Una Badalona i mitja.
4: Tres vegades. Ja.
2: O quants deltebres?
4: Hòstia, bastant, eh?
3: Moltíssims.
4: Bastant, eh?
2: 1.000 deltebres?
4: Home, no tant, però sí. 13.000, no, 11.000, 10.000. Sí, sí.
2: Li has
4: sí.
2: de posar... Bueno,
4: més de 30, més de 30 deltebres.
2: Després venir ve HBO Max amb uns 240.000 subscriptors, vale? I Disney Plus és l'última de les grans amb 240.000 i uns 320.000 subscriptors, tot i que diu que és la que ha crescut més ràpid perquè és l'última a arribar i que ha tingut
4: clar,
2: un...
4: També ha agafat tot lo de Marvel, també.
2: Clar, però és que a més, jo en tinc més d'una.
3: Clar,
6: jo també.
2: Sí, hi ha gent aquí,
3: quasi tothom.
2: No
3: sí,
2: és
3: sí.
2: que estigui separat, és que hi ha molta gent que repeteix.
4: Però ara aquí te diré una cosa.
2: Què?
4: Estes que tu dius, va, quin munt de gent, no sé què, faltaria contrastar-ho en els usuaris de 3CAT, també.
2: Ah, bueno, mira, veus, no ho he... clar, deu ser molta gent, hauríem de preguntar. I també és veritat que, per
3: les
2: exemple, Netflix...
3: Les cartes de registració,
6: clar,
3: sí, per
6: si. Sí, t'has de
2: sí.
6: donar...
2: Ara sí, sí, ara sí.
4: Ah, sí, sí.
2: Sí, sí.
4: És gratuït.
2: Però aquests 800.000 de Netflix, després, molta gent comparteix comptes i tal.
3: No, ara ja no, eh? Netflix ja no et deixa.
2: Ja, però tu, però per exemple, no, però per exemple jo tinc un compte i som dos, jo i la parella, veiem Netflix i és un compte.
4: Potser alhora... Ah, sí,
2: per tant, en realitat...
6: Diferents.
3: No, clar,
2: no,
3: però
2: està
3: amb
2: el meu nom,
3: usuari,
2: però tenim un usuari a casa.
3: Sí.
2: No, clar, per tant, estem parlant de 800.000. Ho has de doblar, mínim.
3: Sí.
2: Perquè molt, clar, ho has de doblar.
3: Bueno, són 800.000... Doncs
2: pues és un milió... Sí. Un milió 88, 16, un milió 6.000. Vale. Molt bé, i ara ja per acabar la meva fantàstica secció és he buscat els programes més vistos de cada plataforma. Hosti. Això us farà gràcia, no?
4: Sí.
2: Què és el més vist a Netflix, el més vist a HBO Max?
3: De sempre, des de que...
2: Sí, sí, des de la història de les històries. Què creieu que és el més vist a Netflix a l'estat espanyol?
6: Jo dic Breaking Bad.
2: Breaking Bad.
3: A l'estat espanyol, no.
2: No.
3: Jo dic algú...
2: Ets massa
6: culta?
2: Sí, sí.
3: No,
6: la que s'avecina, no.
2: És espanyola.
6: Espanyola.
4: La Casa de Papel.
2: La Casa de Papel.
6: Ah, bueno.
2: La Casa de Papel. La segona també és espanyola.
3: I bé, és de l'estil.
2: És pitjor encara. Adolescents assassins.
6: Ah,
2: Elite.
6: Sí, home, Elite.
4: És horrible, eh?
6: Bueno, la primera està bé, la primera temporada.
4: Bueno.
3: Aviam. Hem vist totes les temporades, no mentim.
2: Jo no he vist.
3: No, tu no. Jo me les he tragat.
4: Jo
3: me les he tragat, però veig coses horribles i no em passa res per dir que són horribles i les miro igualment.
4: Pots mirar-la, la primera temporada tots hem caigut, la primera temporada tots hem caigut, la segona temporada, vale, però la tercera temporada, però la quarta ja no la mires per res. La quarta la mires perquè...
2: Després, la primera anglesa, bueno, nord-americana.
6: Lost?
2: No,
6: hosti,
2: tu vas molt a coses de la nostra època, eh? Stranger Things.
4: Ah. Claro.
3: És que sí. Lost, no sé si dir... No està a alguna plataforma, Lost?
4: Sí.
6: Està...
4: Sí?
6: Diria que a Netflix hi és.
4: A Netflix està.
2: Diria que no
4: fa molt, crec.
3: Crec que no podré venir al pròxim programa, perquè penso fer una marató de Lost.
2: Home, tu l'has vist o no, per això?
3: Sí, tant, però feia molt que no pensava en Lost.
2: I l'última, The Crown. Aquesta potser seria la més... cultureta, un drama històric sobre la monarquia britànica. HBO. Això és fàcil. La primera...
6: Sí.
2: Juego de Tronos.
4: No l'he vist,
2: No has vist? Jo tampoc. No. Jo tampoc l'he vist.
3: Ja sí.
2: No l'he vist. La segona m'ha sobtat. Chernobyl. L'heu vist?
3: Ah, sí, ho va patar molt en el moment.
2: És que és molt bona.
3: Sí.
2: És una minissèrie, a més, sobre l'accident nuclear del 1986. I després, una de les meves sèries preferides, Succession. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure.
3: Sí.
4: Jo no
3: Mira,
2: tens HBO, tu?
6: No.
2: Ah.
6: No
4: n'he vist cap i me pareix un despilfarro total.
2: El què?
4: Que es gasten tants diners en una sèrie. És que, cara, tu mira Chernobyl, haver de construir la central nuclear, fer-la explotar, esperar no sé quants anys, gravar-ho. És que, per l'amor...
2: Ah, vale, molt bé, molt bé. No, no, ha estat bé, m'ha agradat. Succession us la recomano moltíssim. És un drama sobre una família poderosa als Estats Units, sí, vinculat als mitjans de comunicació, en la política.
4: Vale,
3: i els fills enfadant-se.
2: És molt guai. Sí, sí, sí. Comença que el pare està molt malalt i es pixa a la moqueta.
6: Sona.
3: I Lo Soprano no està a HBO.
6: Ah, és veritat, aquesta.
3: Home, és una mítica.
2: Però clar, però la gent no veu, no sé.
6: Soprano és contemporània a Lost o és anterior?
3: És anterior,
2: és anterior i tot, no?
4: Sí, sí. I From, l'heu vist?
2: From, sí, molt dolenta, però estic enganxat.
6: És la del poble aquell.
2: És el negre de Lost amb la campana.
6: Vaig començar, em va enganxar, però després pren un caire que així...
4: La tercera temporada és horrible.
2: És molt dolenta, però estic enganxat. Però és molt dolenta, és vomitiu.
4: A mi m'encanta, però no, dolenta no és dolenta.
2: És dolenta, a veure.
4: No és dolenta. Les dues primeres temporades no em passava. La tercera, vale, és fluixeta. No et diuen res, però... Crec que està bé, és un rotllo tipus Lost.
3: No, aquesta no. Anem a Disney Plus. Estava ocupada veient Elite.
2: Avancem. Disney Plus, Univers Marvel, WandaVision, Loki, Falcon i el Soldado de Invierno.
3: No sé de què em parles.
2: Jo tampoc.
4: Són totes igual.
2: Univers Star Wars, el The Mandalorian.
3: Tampoc.
4: No he vist cap de Star Wars.
2: I clàssics de Disney estan també en el top.
3: Home, sí, això sí.
4: No me'n faltaria.
6: Jo em vaig donar d'alta de Disney Plus només un cop per reenganxar-me una altra vegada a 24. No sé si l'heu vist, la sèrie.
4: Ah,
6: no.
4: La de... Que són casos de 24.
6: Exacte. No, hòstia, és adrenalina pura. Si voleu una sèrie que no us faci pensar i que vulgueu, allò que deies tu, fer una marató sense parar, 24 és brutal.
2: Jo us haig de dir que tinc el Disney Plus, el tinc, bàsicament, per poder veure tots els Padres de Família del món.
3: Ai, sí.
2: Tots. I tots els Simpsons del món.
3: Sí.
2: I amb això vaig fent.
6: Cobreixes ja.
2: Sí, amb això. Ja vaig fent.
3: Jo pels nebots m'he vist Frozen 2 40.000 vegades, perquè no sé per què, però sempre volen veure la mateixa peli.
2: Sí, és com un bucle, no?
3: Sí que sí.
4: A mi les de ja val la pena. El que passa que són totes iguals. Són com, són tots superpoderosos, controlen el món, i el problema és quan se barallen entre ells. Se barallen entre ells i...
2: Aquest és el problema. Si no, bueno, ha d'haver-hi conflictes, si no, no hi ha peli.
4: Clar, és que si no es barallessin entre ells, no hi hauria peli, perquè són els més forts del món.
2: Exacte. I per acabar, vinga, Amazon Prime, El Pueblo, comèdia espanyola.
6: Oh.
3: No sé
2: què és. A mi em sembla que és dolentíssim, això.
4: Sí, és La Casa Vecina, però versió sense sitcom, no és sitcom.
2: El Cid, vale, seria basada en la història del...
4: Sí, que el protagonista és aquell...
6: Un d'Elite.
4: Lorente, sí, Jaime Lorente.
2: I The Boys.
3: Ah, aquesta és brutal. Home, aquesta home. És increïble.
4: Aquesta és la millor sèrie.
3: Jo
2: re. Aquí, re. No he vist re.
4: Heu de mirar de bo.
3: És una sèrie de superherois, però no és de superherois.
4: Claro, són superherois, però és realista.
3: Sí,
4: en el sentit que què farien els superherois?
3: Què farien els superherois si existissin en un món com el nostre?
4: Exacte. Són superherois que...
6: Bueno, tapats... És un nivell més, ja.
2: Sí. No, clar, que
4: fan de tot, fan de tot.
3: Sí, sí.
4: I tapats per la premsa.
2: Home, llavors, si fan de tot, potser me la miro.
4: Claro, està l'heroi que té el poder de ser invisible i el que fa és que se cola al lavabo de les xiques.
2: A veure, com fan de tot.
4: Clar, sí. Llavors, pues, com a... té denúncies per no sé què, però la premsa ho cobreix, després està lo patriota.
2: Només amb aquest exemple que has posat, ara l'ho hi veus.
3: No, però estan tots sota una empresa que els controla, rotllo, fan... són influencers,
4: sí.
3: Que tenen xarxes, fan
4: pel·lis...
3: No
4: sé.
6: Bueno, pues, com dius que es diu?
2: The Boys.
4: I està en català.
2: Ah, sí, això és veritat, perquè hi ha un doblatge molt xulo, hi ha una escena que estan aprenent castellà.
4: Sí.
2: El xiquet. Exacte. Sí. I clar, en anglès diu, ai, no parleu castellà. Però clar, traduït al català és molt bo. Clar. Perquè arriba el pare i estan aprenent castellà i li diu, va, parleu castellà. I queda molt bé. En fi, aquest ha estat el meu repàs dels tops.
3: Molt guai.
2: Mal? I ara anem a l'edició Millennial amb la Marina Bou, a veure què ens portes, que tu has apuntat en aquesta llibreta fantàstica.
7: La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
3: Vale, jo tele o plataformes, clarament com a Millennial, tele. Claríssimament, tot i que no la viu.
2: Vale.
3: Però tots la nostàlgia...
2: Ah, per cert, jo no ho he dit, jo soc de plataformes.
3: Sí, ho hem notat. Vale. Jo la nostàlgia em porta a defensar la tele. Perquè és el que dèiem abans, tio. Aquells dies que fan no sé quin programa i us reuniu tota la família davant de la tele, en el vostre cas era, ja heu dit, no? El Juego de la Oca, el no sé què.
6: Sí, com a caliu de família, un, dos, tres.
2: Un, dos, tres.
4: Sorpresa.
6: També.
3: Ai, sorpresa. Sí, no?
4: Aquell que... Josema Juste, aquell que presentava...
2: Martes i 13.
4: Sí, este no ho mirava.
2: Bueno, a mi Martes i 13 em va agafar potser molt, molt jovenet. Jo era més de Cruciralla. que és el José Montamor.
4: Sí, això sí.
2: I el que sí que no podia suportar els morancos. Ah, generava animadversió.
6: I, per favor, i Filip Prim, TV3. Allò era senyor
2: Bax. Senyor Bax, jo el vaig veure molt al Silencerto l'Endevino.
6: També.
2: Que pugem la paradeta, sí, no? Sí, sí. Trenquem la paradeta, anem a comptar diners. I aquests programes mítics de TV3.
3: És que sí, servia per no estar una mica...
6: Clar, això sí.
3: Sí, i a les baralles amb els germans pel mando, allò de quan es quedaven dormits els pares amb el comandament a sobre i havies de fer així com per
2: això
3: no despertar-los.
2: Això ha passat, sí.
3: Records macos de la tele. Sí. A més, és gratis, també és un punt a favor per la tele.
6: Bueno, gratis.
2: Impostos i publicitat. Bueno, sí. No, però sí, t'entenc, no és el pay-per-view.
3: Exacte, tenies també doncs el que hi havia, no com ara que a vegades passes més temps triant el que has de veure que veient realment.
2: Això és una cosa absolutament veritat de les plataformes. Jo he arribat a estar tanta estona passant miniatures de què veure que al final no veig res.
4: Sí, o comença la pel·lícula i els 10 minuts s'ha dormit.
2: Clar, perquè s'ha estat molta estona buscant. Això és...
4: En canvi la tele que ha...
6: Té un desgast,
2: sí. Això és com lligar.
6: M'encanta el contrast aquest, eh? O sigui, la Marina amb la llibreta i el Gerard aquí amb l'iPad
2: i ell no res.
3: Jo no res, sí. No, jo normalment comparteixo iPad, el que passa que avui... Doncs,
2: no, això ho has fet al tren venint, m'encanta.
3: Sí, totalment.
2: És fantàstic.
3: Però bueno,
2: no, que està molt bé.
3: No?
2: Jo estic molt content.
3: No, i això, el que dèiem de coses que no veuries a les plataformes, o sigui, jo ara no em posaria a buscar, depèn quines coses, però sortien a la tele i les miraves.
2: Sí, és veritat.
3: Jo d'aquestes tinc Next, sabeu què
6: era? Sí, home. Oh.
3: Jo aquest programa, m'he viciat tantíssim aquest programa, jo no miraria mai aquest, clar. Si no el buscaria.
2: Però... Bueno, és com ara amb la Isla de les Tentacions, sí. Que jo m'haig de dir...
3: Que la mires, eh?
2: Que ho miro, però... No, que tingui l'alarma posada uns minuts abans que comenci no vol dir que sigui
3: justament estàs fent zapping i surt, no?
2: Exacte.
3: Clar, passa molt. A mi em passava també amb el diari de Patricia, que m'ha
6: donat
3: grans moments al diari de Patricia, que ara, de fet, jo crec que ara es podria fer com una...
2: No, és que ho estan fent.
3: Estan fent el diari de Patricia? Què dius?
2: El diari de Jorge.
3: No és el mateix,
2: Era el Jorge Javier Vázquez amb un sofà preguntant a gent que seu al sofà.
3: No, però els personatges que porten no és el mateix. Allò,
2: però la idea és la mateixa.
4: Vaig veure que ell feia l'entrevista a un personatge i molts dels personatges friquis que sortien era perquè eren actors i això que se volien promocionar i llavors enviaven allí i els diuen, bueno, tu has de sortir i has de fer algo. I llavors, pues, apareixia això. Sí. Un tio que cantava super malament.
2: Però la idea és la mateixa, és un talk, no show, es deia, sí, talk show, sí. Que és parlar amb la penya.
4: Mireu, la rutina que, perdoneu que canviï de tema, però és que ara me'n recordo, la rutina que es feia a casa meva era pel·lícula de vaqueros al Canal 9, durant tota la tarda.
2: Ah, perquè allà us arriba Canal 9, clar.
4: Abans arribava. Pel·lícula de vaqueros, després el diari de Patricia.
2: Vale. La pel·lícula de vaqueros, de cowboys, de vaquers,
4: sí.
2: En valencià?
4: No,
2: Canal 9 era en castellà. Eh?
4: En castellà. Vale. El diari de Patricia, i crec que entre el diari de Patricia i les notícies hi havia com la franja d'una hora que feien Walker Texas Ranger.
3: Oh, increïble, jo també tinc aquest record.
4: Chuck Norris.
3: Sí, de Chuck Norris.
6: Yeah. Tarda ja de sofà, manta, sí, pla. Immillorable.
2: Jo sí que veia molt, ara
4: me recorda que tenia les orelles calentes de la caldor que hi havia a casa de mons iaios i aguantant allí.
3: I ara que diem tant de les pantalles i no sé què, no sé quantos, nosaltres ens hem criat davant de la tele,
2: sí,
3: també.
2: Sí, home, jo feia una marató de dibuixos
3: coses.
2: Que començava el Pingu.
3: Sí.
2: Val? Després venia, no sé si el Doraemon ja... No, el Pingu abans hi havia algú pel mig, 10 més 2, una cosa així. Més
4: com no? Si diu? Com, aquell que era un... Que era no, Gaspacho, un que era...
2: Els Fruities.
3: Els
2: Fruities eren el 2. En català no existia.
4: En català se feien els Fruities.
2: Què dius?
4: Que jo mirava i ho feien a les 6 del matí.
2: Tu te'n recordes els Fruities del Gaspacho, que era una pinya?
6: No.
2: Que era el mateix que els Totamus, el Mochilo,
3: no sé què, sí.
2: Que era un plàtano. I després hi havia els Totamusicos,
6: sí,
2: el d'Atacant.
6: Home, l'Atacant, sí, sí. La Vuelta al Mundo en 80 dies, el Willy Ford...
2: Pues l'última d'això va ser els Fruities.
6: Ah, hòstia.
2: Però bueno, però jo anava a dir que m'has despertat... Jo saps què veia quan tornava i dinava a casa i havia de tornar a l'institut?
3: Què?
2: Bonanza en català.
6: Home!
2: És que jo Bonanza...
3: Bonanza, però quan t'ens tens ara?
2: No, però que la feien...
3: Bonanza.
2: La feien a la una al migdia, crec.
6: Totalment,
2: sí. Bonanza és boníssim, eh?
3: Jo és que no.
4: De què anava?
3: uns vaqueros també.
2: Eren uns vaqueros.
3: La Ponderosa.
2: Sí. Per favor, era boníssim les baralles de l'Adam amb l'altre
6: i tant. I jo m'arrego dels meus estius d'adolescent i petit era a les tardes el equipo A. O una que era molt millor i que no se n'ha parlat prou i no se l'ha fet justícia, que era el gran héroe americano, que era un senyor que era com un Superman, però que era una paròdia. Sí. O sigui, era un tio vestit de vermell amb una capa negra i era l'antiheroi. O sigui, era un tio que no sabia volar, però volava.
2: Ah, pues la premissa ja m'agrada.
6: Sí, o sigui, era boníssima.
4: Van fer una espanyolada no fa molt en Kim Gutiérrez, que era la protagonista, que només ho va fer una temporada, trobo.
2: Ah,
6: sí?
2: Ah, i ho van fer com...
4: com era, remake. Era com la idea aquesta, però era...
6: El Super López, potser, o no?
4: Ah, Super López
3: una peli, no?
4: És de Dani...
2: I el Dani Rovira.
6: Ah, vale, és veritat.
2: Sí.
3: Però estem parlant d'una...
4: No, una sèrie.
3: Una sèrie de tele.
4: Sí, era ella i la xica, qui era? Com si diu, la que feia de 8 apellidos vascos, la xica?
2: La Clara Luna.
3: Lago.
4: Lago.
2: Bueno, sí. Lago, la luna es refleja al lago, al revés. Estem destapant moltes coses.
3: Llavors tots perquè... d'acord amb la tele, eh?
2: A mi hi havia una altra cosa que m'agradava molt.
4: No, és que avui ens estem enfrontant a un enemic, que és l'enemic més gros de tots, que és la nostàlgia.
3: Sí.
2: Jo me'n recordo que a TV3 una de les coses que m'agrada molt és que els estius fotien sèries de misteri.
6: Sí.
2: Als estius.
3: I plats fruts, sempre.
2: Bueno, sí, però als migdies era... Agatha Christie,
6: Colombo,
2: Perry Mason, S'ha escrit un crim,
6: Ironside,
2: tot això.
3: Era boníssim. Sí. Tot i que no pots dir que ets un bon millennial si als migdies no veies el Simpson. Per tant, et destapem.
8: Oh, això és d'espanyol. No,
2: sí que hi havia una baralla a casa meva que jo volia veure el Simpson i els meus pares volien veure les notícies perquè a TV3 començaven a 2:15 de 3 les notícies i Antena 3 a les 3. I per tant, de 2:15 de 3 a les 3... feien el Simpson i hi havia baralles per què veure. Me'n recordo perfectament.
3: Total, que amor etern a la tele i odi etern a la gent que diu jo no tinc tele perquè...
2: Hi ha gent que diu que no té tele.
3: Sí, i que es creu que és superior per no tenir tele, aquesta gent. De què van?
2: És veritat, estic molt d'acord que es creuen que són superiors, no que ho siguin.
3: Ja està.
2: Molt bé, doncs escolta, ara anem... T'has preparat alguna cosa o no?
6: Sí, vinga.
2: Doncs vinga, anem a veure què ens explica el Berti i quina és la seva preferència, plataformes o tele?
9: En Berti ho sap tot sobre el calaix desastre.
2: Bona nit. Tu què ets? De quin dels dos? Ho entendrem o no? Aviam si ho entenem.
8: Clar, jo quan...
4: Hòstia, és que ha sigut molt fort, perquè tu quan vas passar el guió, plataforma o tele?
2: Sí.
4: Llavors jo vaig començar a pensar los andamis de l'obra que tinc allí, que són plataformes, i dic això o tele, lo teleobjectiu de la càmera.
2: Vale. No?
4: Llavors, clar...
2: Ara quan has vist de què anava de veritat,
4: sí, ara
2: se t'ha desfet la secció.
4: Ara he canviat d'opinió, perquè clar. Jo dic, què trio? Dic, andami.
2: Andami.
4: Andami. I era més de plataforma. Però ara, al estar fent el programa, dic, estic més a favor de la tele.
2: Molt bé.
4: Perquè abans has comentat, ja no som tan esclaus, no sé què, però ens han fet esclaus... Ah! D'això.
2: Del telèfon.
4: Del mòbil, per culpa de les plataformes. Perquè tu, quan vols mirar la tele, si la mires pel mòbil... No funciona perquè sempre té errors, se t'enganxa i surten, te surt publicitat mentre mires crims.
3: Vosaltres mireu sèries al mòbil? Jo ja sóc gran, jo no miro sèries al mòbil.
2: No, però la tele alguna vegada, o sigui, alguna cosa tipus esports que vas pel carrer, jo he arribat a veure coses pel mòbil, eh?
4: Sí,
3: Gerard, em sorprèn.
4: O quan estàs, jo quan estic a punt de dormir no tinc tele a l'habitació, estic al mòbil. Així.
2: Ah, sí? Et poses altres a la carta?
4: O el
2: reproductor en directe?
4: No, lo reproducte en directe és... Poca gent ho fa.
2: Vale.
4: Però sí que miro sèries, jo vaig mirant... Llavors és més addicte aquí, o a la tele, mirant no sé què mirem a la nit, i estem tot escollint durant tota la nit, i al final no acabem mirant res i mos adormim, no?
2: Exacte.
4: Llavors la tele, pues, lo que havia, te tocava tragar-te-ho. Perquè, parlem abans, Walker Texas Ranger no és una sèrie que entro a Netflix i dic, vaig a mirar Chuck Norris pegant patades.
2: Clar,
4: precisament,
2: te l'has de trobar.
4: Exacte. Gran Prix, presentat per Bertino Osborne.
3: No, perdona,
2: no,
3: Ramon García.
4: No, los dos últims anys ho presentava Bertino Osborne.
3: Això és real, Gerard, busca.
4: Sí.
3: Busca-ho perquè ara saps
4: era una productora que era com una... cooperaven en diverses televisions autonòmiques. I una d'elles era Canal 9, TV3 no estava, però Canal 9 estava, i llavors ho transmetien a Canal 9. I els dos últims estius...
3: Canal 9 va pagar un sou a Bertino Osborne.
4: Sí.
3: Uau.
4: Llavors, un Gran Prix... Això no ho faria qualsevol persona. Però, en canvi, estant a la tele allí, estàs obligat a mirar-ho.
3: O la pots apagar. Jo, en aquest cas, l'apagaria.
4: Però no tens l'alternativa.
2: Atenció, que he trobat un vídeo de Bertino Rosner presentant el Gran Prix.
3: En sèrio?
2: Sí.
8: A veure.
2: Això. Mira. Era ell. Oi, tal.
4: No ho recordava.
3: Sí, ja està igual que ara,
2: És del 2007, això.
4: Sí. Llavors, Bertín Osborne, jo el vaig conèixer... El 2007 jo tenia 7 o 8 anys. Jo el vaig conèixer presentant Gran Prix a Bertín Osborne. Clar. I després veia totes les notícies que ficaven al Pronto, que la revista que tenia ella, i de si novies, de si ligoteo, de si ha dit no sé què en contra de Catalunya, no sé què. Sí. I llavors, clar, era un personatge, me contrastava molt en el que veia als estius, el que llegia al Pronto.
2: Clar.
4: Després és un personatge que, evidentment, pues, ha anat de cap a caiguda.
2: Molt bé. Per tant, tele. Andamis.
4: No, Andamis no, tele.
2: Vale.
4: Tele. Molt fan de la tele. A banda, i a la tele vaig conèixer este senyor.
2: Ah,
6: això és veritat.
4: És a dir, tots els youtubers que fan bromes tot això per les xarxes, m'enric, però no m'enria tant com en este senyor d'aquí.
3: Oh, que maco. I la màgia de la tele, també, que abans explicaves com feies l'home PM, que a mi m'ha agradat... I molaria que ho expliquessis també, allò del pinga i tot
6: Sí, nosaltres anàvem, era una càmera oculta tot, i llavors jo anava amb un pinga aquí amagadet, i em deien, Manel, ves a aquell senyor que hi ha allà a l'arbre o al banc i col·loca't de la manera que et direm perquè la càmera et pugui agafar bé, i llavors jo anava cap allà, em col·locava, i llavors dissimulava una mica així, estic bé, sí, vinga, va, doncs entra-li. I llavors entrava i llavors ja li deia la frase i... I tot començava.
2: Però el show. Al principi era divertit i bueno, de principi sí, però era fàcil, però després la gent ja et coneixia.
6: Clar, al principi
2: arribava un punt que tothom dia, mira, ja veiem quin em diu.
6: Al principi trigàvem 2 hores en gravar un homo i al final pues trigàvem 4 hores
2: clar,
6: o 5.
2: Per trobar gent que no et conegués.
6: Exacte.
3: Clar, és que abans sortir per la tele, ara també, però abans sortir per la tele era molt gros, o sigui, et veia molta gent.
6: Sí.
3: Tu vas tenir un moment com de fama,
6: clar, perquè veia el final del monopoli una mica de la tele, no? Encara les xarxes i les plataformes i tal sí que existien, però encara no d'allò, no? Llavors encara la gent es concentrava molt amb la tele, no?
2: Clar,
6: i sí, va ser... Bueno, pues això, i gravàvem... I moltes vegades que no podíem treure els gags perquè podien passar 2 coses que tècnicament no hagués quedat bé, que no es veia la cara de la persona. Llavors, clar, si no es veia la cara de la persona perquè jo m'havia col·locat d'una manera que no m'havia de col·locar, doncs la reacció de la sorpresa no la teníem i, per tant, allò es desfeia, no?
2: I ara que has obert aquest meló i que és molt interessant, havia de firmar alguna cosa la gent?
6: Havien de signar. Aquesta era la segona via per la qual es podia perdre un boníssim.
2: Que algú digués, a mi no em posis.
6: No ho vull sortir, no ho vull sortir. Llavors, clar, no, si no et signaven, no els podies treure.
4: Te van estar a punt de pegar o no?
6: No. Gravant, no. Em van estar a punt de pegar les teves terres al Delta de l'Ebre.
2: No m'estranya.
6: Allà vaig estar a punt de morir apallissat, el meu cos surant amb una rosalda per allà.
4: No, en sèrio?
6: T'ho juro. Sí. Va ser una...
4: Se pot explicar o no?
6: Es pot explicar, sí. Va ser a l'illa de Buda, no? Allà vam llogar una barqueta amb la família per sortir a navegar una miqueta.
2: Ah, no estaves gravant?
6: No, va ser un dia de paisà. Jo anava allà amb la família.
4: I la guàrdia baixada, a més.
6: Totalment. I anava conduint la barca i llavors veig que des de terra ferma, doncs, no sé, uns 25 metres o així, un tio em comença així a saludar, no? Però era una salutació com massa efusiva, no? Massa efusiva.
2: A lo Elon Musk.
6: Sí, i el tio a més anava com corrent al mateix ritme de la barqueta, que era d'aquestes que...
2: De lloguer que vas a 3 per hora.
6: Que no cal tenir títol ni res. Sí. I el tio anava corrent i... Hòstia, quin tio més m'ha conegut tan lluny, que maco. Jo li torno la salutació i el tio em fa, vine. I jo, hòstia, dic, no, perquè no sé portar la barca fins allà, encara d'allò, i dic, no, tio, que... I llavors el tio fa,
4: mare.
6: Dic, hòstia, perquè...
3: Què li passa?
6: Què li passa a aquest tio? I llavors ma germana em diu, hòstia, mira el motor. I estava arrossegant 4 o 5 canyes de pescar que m'havien dut del pavo que ja s'estaven enfonsant algunes, que després em vaig entrar cavalent una pasta,
2: claro.
6: I clar, jo el tio em pensava que m'havia reconegut i em volia saludar i tal, i no, em volia matar. Això va ser a l'anada, o sigui, sortint de l'illa de Buda i entrar al mar. Dic, hòstia, aquest tio ens estarà esperant a la tornada, i aquest tio em mata perquè estava

0: paisa.
1: Sí, sí, sí. Se lo coneixes o algo, saps qui? No.
0: No, no, no. No,
2: vas
0: no,
2: aconseguir-lo i... esquivar.
0: Exacte, sí, sí, sí, el vam burlar.
2: Va, o sigui, allà vas pensar, hòstia, l'event fot Buda.
0: Clar, clar, clar, clar.
2: No!
3: Ai, no!
2: És que era difícil, eh?
0: No l'he pillat, a veure, tornem.
2: L'event fot Buda.
1: Està de la Buda.
0: Ah, vale, vale, vale, ok.
2: Clar, clar, clar. No,
0: és durillo, no? És massa per mi, això. Soc de Badalona i soc home de Badalona.
2: Vinga, Goret, és el teu torn. Aviam quins tuits has trobat sobre el tema i ja arribarem a la recta final del programa i aviam qui ha decidit la intel·ligència artificial que guanya aquest debat. Som-hi!
4: En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
2: Doncs tu mateix, Goret, a veure, què diuen les xarxes d'aquest tema?
5: A veure, clar, diuen moltes coses.
2: M'agrada.
5: Tantes que no he trobat gaires, perquè com que hi ha tantes coses...
6: La sobreinformació.
5: És molt ambigu, saps?
2: Com quan has d'escollir la pel·li que vols.
5: Sí, sí. Llavors, bueno, he intentat fer una mica, com que he buscat per X, bueno, per l'antic Twitter, tot és hate, vale? Llavors farem una mica això.
2: Doncs agrada el hate.
5: Hi ha un tuit de Murga DJ que diu: m'agrada un tipus concret de pel·lis i sèries i estan repartides per 3 o 4 plataformes diferents. Clar, però no puc pagar 4 plataformes i em nego a pagar un catàleg de 1.000 títols només per veure'n unes quantes. I diu: solució, emule.
6: Home, emule. Això sí és millennial, emule.
1: Ares.
5: Emule Ares, correcte.
2: Llavors, jo faig servir l'Utorrent. Vull dir,
5: ho heu fet servir,
2: no,
5: això?
2: No, no.
6: Però encara existeixen aquestes?
1: L'Utorrent, sí.
5: Sí. O sigui, l'Utorrent era molt difícil, perquè havies de com agafar uns codis. Fer...
2: Has de buscar web.
5: Jo feia l'emule que posava... dos tontos, muy tontos, que després fos una altra cosa.
2: Ah, bueno, això també passa.
5: Pues aspira, no passa res. Però...
2: però és que a vegades era una altra cosa i encara emulava, emule bé més.
6: Gerard, ho havies fet molt bé aquest programa, no havies fet gaires
2: no, no
6: d'aquestes.
2: No,
6: aguanta't una mica més, vale, que ja quasi acabem.
5: Estava bastant paradet i ara s'ha
6: animat.
1: Estava desenfrenat.
2: Sí.
5: Després, bueno, ja gairebé no tinc res més. Tinc un tuit bastant guai que ja et passaré, bueno, perquè el posis
2: perquè
5: com... perquè és una foto de la programació de Televisió de Mataró, del 10 de febrer, que és una cosa que tu vas llegint i et vas com adormint, o sigui, és...
6: menys amb la Televisió del Mataró, que jo he treballat per la Televisió del Mataró.
2: Bueno, ella és de Vilassar,
6: pot fer
2: broma.
6: Molt bona tele.
7: I per Ràdio Vilassar, si vols ja parlarem altre dia.
5: No, i bueno, bàsicament que és que posis el d'allò, que hi ha programes com a les 10:30 fan Gent del Port.
6: Bueno, perdó, un moment, però tu has vist Gent del Port?
5: No, no he vist.
6: Ah, doncs mira Gent del Port abans de criticar Gent del Port.
2: Però jo,
6: no, jo no, però conec a la gent que ho ha fet. I, va, són i, doncs, molt, i és un
5: doncs
6: gran programa.
5: Per què fan a les 11 una entrevista i és una R que entenc que vol dir repetit o reprogramat?
2: Ah, sí, sí,
6: sí, redifusió, redifusió, això ho fa tothom. Totes les
5: cartes. D'una entrevista.
2: No, m'ha vingut ara.
5: Bueno, doncs ja està, ja em posarem una altra televisió. No,
2: no, no m'ha agradat. M'ha agradat, perquè a més, a la remissió de la nit aquest programa li canvien el nom.
6: A veure, a veure. Va, ja, digues l'última, que ja pleguem.
2: No, ara m'he... perquè anava a dir, et portarem el port, no és l'hort, el port no funciona. La meva ment ha fet plof.
5: La gent de l'hort.
2: Tinc son. Tira, tira, tira.
5: La gent de l'hort. No, i després una notícia de quan va ser la Super Bowl, que això ara és com posar-nos molt serios, no sé si ve en aquest moment.
2: La Super Bowl va ser just fa un mes.
5: La Super Bowl va ser al febrer, sí, que és... cap al 10 de febrer més o menys o abans, es va colar una bandera de Palestina en el show, però no va sortir a la tele, ho van retallar al moment, o sigui, hi havia un realitzador, entenc que més bo que jo, que ho va aconseguir retallar. I això em recorda coses que passen també al futbol ara, avui en dia, no? Per exemple, abans el Jimmy Jam saltava i tothom ho veia, ara ja no es veu res, posen un plano de l'àrbit o de no sé què i tal. Per tant, tan bona és la televisió, Marina, i miro tu directament perquè tu l'has defensat molt.
2: És una molt bona pregunta, però gràcies a les plataformes, en aquest cas les apps, hem pogut veure el tio aquest, l'heu vist, no?, el de la bandera d'Israel,
1: no,
2: de Palestina, però d'Israel no, de Palestina, que és un ballarí que ha tret la bandera i s'ha dilapidat la coreografia i ha començat a córrer amb la bandera i l'han hagut de fer un placatge. Tu ho has vist,
0: mai
2: no?
0: Mai millor dir, no? Un placatge... No, no, no. No,
2: no ho has vist?
0: No.
2: Per què el mai millor dir del placatge?
0: Per
1: l'esport, no?
2: Ah, perquè...
1: És que... Hòstia, Gerard, és
0: perdó,
1: que...
0: Perdó,
5: perquè
0: perdó.
5: És la Super Bowl.

0: Era boníssim el...
1: Ai, ha estat jo
2: assistència aquí.
0: No, el teu era boníssim, el millor de tots. Molt bé, Goret, pues escolta, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt. Anem, ja estem acabant, perquè ara és el moment que jo li poso a tot el guió, fins i tot el seu que no està escrit, li poso a la intel·ligència artificial i aquest també, i calcula i ens diu qui guanya en el debat d'avui, la televisió o les plataformes. Anem-ho a averiguar.
3: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
0: Doncs molt bé, anem a veure la Peronella, que li vas tu posar el nom, a la nostra intel·ligència artificial, la Peronella, sí, sí. Què ha decidit? Val? Anem a veure. Està venint.
4: Jo em quedo amb les plataformes streaming. Per què?
0: Les plataformes.
4: Per què podem dir adeu als horribles talls publicitaris que apareixen just quan el protagonista està a punt de confessar el seu amor? Les maratons de sèries es converteixen en una realitat, sense haver d'esperar una setmana per al següent capítol, ni patir anuncis de detergents cada 5 minuts.
0: Oh.
4: A més, pots veure el que vulguis on i quan vulguis, sense preocupar-te per l'eterna lluita del comandament a distància. No t'agrada una sèrie? Next. Amb només un clic, ja estàs en una nova aventura televisiva. Així que sí, les plataformes streaming són el meu paradís audiovisual. L'únic desavantatge... No. Que encara no han inventat un botó per aconseguir crispetes automàticament.
0: Ai, mira, que és de la conya,
1: Però amb la tele tampoc.
0: Exacte, amb la tele, ben vist. No, és professor, és àgil, és àgil. És àgil, és àgil. Doncs ha guanyat les plataformes,
5: no,
0: que era l'opció del nostre convidat, a més, Manel.
1: Bueno, ho he manipulat una miqueta, ja està, perquè ha sortit això.
0: Doncs fins aquí, t'ho has passat bé?
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs hem estat supercòmodes, espero que tu també. Moltes gràcies, Marina Mou, per haver estat amb nosaltres. Goret, moltes gràcies. Berti, ens
6: home,
0: veiem.
6: No faltaria que no em donés les gràcies.
0: No, home, no, per favor, perquè vens de molt lluny i t'ho agraeixo moltíssim. Manel, fins la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
0: Ens veiem d'aquí 15 dies. Vinga, adéu, adéu, adéu.
6: Adéu.
3: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.

compartien horaris i també auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: set de ràdio. Són les 10.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
0: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres
0: la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito. Con la mano
3: levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta.